0: Un any més, Sant Llorenç es vesteix de festa per honorar seu patró i omplir els seus carrers d'alegria, tradició i germanor. Ni sa calor atura en aquesta comissió de festes que ha preparat un programa ple d'activitats per totes les edats. Com a alcaldessa i en nom de tota sa corporació municipal, vull felicitar de tot cor en els veïns i veïnes de Sant Llorenç. Molts anys i bons!
1: ¿Buscas un plan diferente? Disfruta del Day Pass de Hotel Puget Ibiza. Piscina, sol, buen ambiente y acceso a nuestro snack bar y restaurante para aprovechar al máximo tu día. De 11 de la mañana a 7 de la tarde, importe canjeable íntegramente en consumiciones. Un día de verano diferente en Hotel Puget Ibiza. Reserva ya en el 971-344222 o escríbenos a mail@hotelpuget.com. Sujeto a disponibilidad.